vady manzanani zan sumanani alube luarano matiu manunga kle una una na etuerana fadia zan sumanani alube luarano matiu manunga kle una una